0: Carob, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Occità et les autres langues minorisées seront intégrées à les examens de spécialité à partir de 2028. Les lycéens qui font une spécialité en Occità pourront faire l'examen correspondant en aquelle langue à partir de la session de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Le bachillerat français évoluera à partir de 2028 pour tal de prendre mieux en compte les trajectes bilingues en langues dites régionales. Según Le Monde, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a annoncé que les lycéens qui auront suivi une spécialité en d'autres langues de l'État français pourront d'arrêter passer les épreuves correspondantes en aquella mateixa langue. Così funcionaran les espròves. Concrètement, une escola que ha estudiat una matèria de especialitat, com les matemàtiques o l'història o geografia, prende les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'Occità, puirà passar l'esprovo en aquella lengua al moment de l'examen. Lo sujette demorarà identic a aquel pepa usat en francès, mas serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà panmens a una sola de les especialitats finales, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha ja seguit l'especialitat de matemàtiques en bretó la puirà passar en bretó i l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Lo gran tural seguirà la mateixa logica. La partida que porta sulla specialità concernida potrà essere presentata in la lingua causida. Fins ara, le scuole escolarizzate in le filiere bilingue devono passare loro esprovos in francese, levat quando la lingua dicio regionale costituisce e lo mette in sua specialità. Lo ministeri presenta a quella reforma come un riconoscimento di tragette bilingue e assicura che remet pas in causa la plaza centrale del francese di lo sistema educativo. Just preciu de mobilizacius crescentos. Aquello novo dispositiu arriba in un contexte de mobilizacius crescento en suste a las lenguas propios non oficialos. Dempei la reforma menado per Jean-Michel Blanquer en 2019, diverses grups e associacius han denunciat l'espace limitat baliat a aquello lenguas di l'examen del bachillerat. Aquellos demandos han recentment guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels lycéens bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social i associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a xapau d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat dins les diverses llengües autòctones de l'Estat, d'un l'Occità.